habilitat i joiques a senyor Miquel. Highlights i heringues, el maig en etiquet. Coets que et prou dissat, caneit en minolet. Mama i s'estenissin, i així s'hi ha inmelet. Torn, buhub, torn i arel, vai bielen valos vaikus, kui moni tulle löövät, ehtu päivä.